meu, com estàs? Jo aquí estic amb tu i al teu costat. T'acompanyo amb les balades més romàntiques perquè la teva ànima s'estremeixi d'emoció. De cor a cor, de dilluns a divendres, de 22 a 1 de la matinada. Les nits d'Àngels.